remembro te, bons homes, bons cristians, dones e fans plurava. Amic, remembro te, l'olenyer que s'abranda e fogueren cremats.